ẹ káàbọ̀ padà. Ètò ja o dọ́là ló gbà ló kankan tó ń là ló já lórí 32 FM ní Ìbàdàn orí òkè téńté Premier Lawa Mọ́kọ́lá.

0: ṣé ẹ̀yin ló ń sìn gangan ni? Kódà bí n bá parí ètò ẹ pè mí.
1: Ṣé ẹ sì gbọ́?
0: Màá pe nọ́mbà mi láìpẹ́ yìí.
1: Rédíò tí mo dẹ̀ ti ń gbọ́ prógrámù ti kú.
0: Ọ̀yà ẹ jẹ́ mo lè pé fún yín báyìí kí ẹ ṣe lè rí kọ́bà àbẹ́ receive àbẹ́ rekọ́dù ẹ̀ sílẹ̀.
1: Ó yá.
0: 080 66
1: mọ́ bàtà yìí. 080
0: ẹ̀yùn 6 6 6 6 6 4 kan 9 mẹ́rin.
1: Okay.
0: 9
1: 9
0: 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: 9
0: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9